0: aposta per unes festes responsables, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
2: Los artistas cantan en los 40 Urban y cuentan en los 40urban.com. Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los40urban.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
3: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas Jansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en jansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas Jansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
4: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. Amb només premer un botó, contactes amb la policia local. Però, a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
2: De 7 a 12, escucha el mejor sonido urbano. Urban. Los 40 Urban, con Ramsés López.

0: Cada aposta per unes festes responsables, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Los artistas cuentan en los40urban.com.
3: Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los40urban.com.
2: ¿Qué te habrán contado hoy?
4: ¿Quieres descargar estrés y ponerte en forma en tiempo récord? En Brooklyn Fit Boxing practicamos boxeo sin contacto, fortaleciendo tu cuerpo, liberando estrés y con la mejor música. En clases grupales, dirigidas durante los 47 minutos que duran nuestros entrenamientos. Brooklyn Fit Boxing. Estamos en Polígono Pigros, frente a Obramat. Primera sesión con guantes y vendas incluidos por solo $9.95.
5: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil amb la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. Amb només premer un botó, contactes amb la policia local. Però, a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló, Smart City, Ajuntament de Castelló.
2: Tenemos el ritmo que se pega.
6: Los